0: i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese sería el primer pas, ¿no? El reconèixer que estem davant una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. Dos, evaluació i col·locar boca amunt.
2: Coloque al jugador boca arriba, manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador
0: Una
2: y
0: vegada han trobat
2: compruebe si
0: que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sop, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll i això tindrem que tindre en compte. Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emeteix una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, te encuentras bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, està CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
0: Molt bé, exactament.
2: Es muy importante
0: ja
2: que
0: us ho he avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindríem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment, junta l'aparato, té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descarga o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona i sempre és important tindre-la en el mòbil i així, si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú els puga contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
0: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
3: VCF Media, VCF Radio. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Valencia Club de Fútbol. Ante el racismo, tolerancia cero.
4: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto
2: de persones, no? Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer.
2: Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil. El cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si hi ha una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que...

0: I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracranials, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme cranial, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, doncs pots estar afavorint.
1: O una aspirina, per exemple, que sonava abans, que
0: Efectivament.
1: fa que la sang siga més fluida, també.
0: Doncs tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes cranials. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta pas la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·li, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: Se mos ha
1: siguérem,
0: allargat això.
1: que no tant com el dia a dia que estiguérem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Seguís l'actualitat del València Femení a VCF Media Ràdio.
3: Les vesprades a VCF Media Ràdio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Ràdio.
4: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundación te dona vida. Desde avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a

0: a tot allò pues, referent a l'alimentació, la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Rodi.
0: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
1: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
0: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
1: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, per lo menos a modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
0: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
1: Importantíssima.
0: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
1: Ah, m'agrada moltíssim això.
0: Bueno.
1: A veure per on ixen esto.
0: Primera pregunta, doctor.
2: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
1: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser si no en quantitat, com tot al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
3: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
1: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però el que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues, una xicoteta a part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
0: Prenga una nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
4: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
1: Aviam, és de peres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament, si s'abusa d'ells, com de tots els aliments, i, a més, tot allò que no se consum.
5: Els millors gols a VCF Ràdio.
6: André Almeida, el bote de la falta, ese balón en la frontal, Martín Tejón, el lanzamiento y el gol. ¡Gol!
7: Mira que llega.
6: De Martín Tejón, reduciendo diferencias el Valencia, lo decíamos. Gol, gol, gol, gol, gol, gol del 32, con ese remate desde la frontal, el rechace por parte de la defensa del Leeds United, y ahí aparecía Martín Tejón, que golpeó, que viene el lanzamiento, encontrando premio a la buena pretemporada que está realizando y recortando diferencias en este 88 de partido. Leeds 2, Valencia 1.
8: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
9: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
10: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: VCF Radio. Amunt Valencia.
0: Al remat i aquest córner que va treure el Sevilla, a llevar Luis Rioja, la pilota amunt i acabi de cap.
11: ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá, Vigo! ¡De acá, Vigo, que marca! En el seu retorn a la titularitat! En el minut 29, sí, senyor! ¡De acá, Vigo! En ese córner, al segon pal! ¡Ahí estava de acá, rematant de capa! Atenta ahí a David Soria, avanzando al Valencia, 1-0, Diakabi. Javi Guerra, rápido, Danjuma, corre Danjuma.
7: Encara, encara, encara.
0: Danjuma, Danjuma, Danjuma, se la emporta Danjuma. Danjuma la pilota, ahora Danjuma.
7: ¡Gol!
0: ¡Golaz! ¡Golaz! ¡Golaz! ¡La cobra! ¡La cobra! ¡La cobra Danjuma! El segundo de Danjuma en el 53, en una contra rápida, en un balón llarg ahí, pero a Danjuma ha controlado, ha retallado y ha marcado un golaz. Que veis a contra ahí de Javi Guerra, como ha visto avanzada Danjuma. Ahí Danjuma se la ha portado, ha buscado el retall, como la ha colocado ahí, la cobra Danjuma. Per a marcar el segon del València.
7: Cuidado. Gol de Hugo Duro, gol de Hugo Duro.
0: Ramazzani, el balón Hugo Duro.
7: Sí, te lo dije.
0: Gol, Hugo Duro. El tercer del València. El tercer de Hugo Duro. A pase de Ramazzani, que ha debutado. Sí, señor, daba Ramazzani. Donant-li aquest passe de gol a Hugo Duro per a finiquitar la victòria del València. El 3-0. Repetir el mateix resultat de l'any passat en este mateix partit. València 3, Hugo Duro, Getafe 0.
12: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
5: ¿Quieres vivir el Valencia-Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate.
11: bona vesprada. Els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
13: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Allà que trata de xuar, busca el passe per a Sadiq Umar. La té el nigerià, Sadiq, que se l'emporta Diego López. Se l'emporta Diego López. Gol, gol, gol, gol, gol. Diego López, gol. Diego López, gol. I gol! Diego López. Diego López, gol. Per obrir el camí de la victòria. Eixir del descens, el gol de Diego López, sí senyor, en el minut 6, encarrila el València la victòria, el passe de Gaia per a Sadiq, Sadiq ahí que la volia xuar, el retruc que li cau a Diego López, i ha definit el Guajín, ha definit molt bé Diego López per avançar al València al marcador, per a buscar aquesta victòria, per eixir del descens. A veure el passe ahí per a Sadiq, a veure Sadiq a l'esquena, Sadiq el control de Sadiq, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, s'estrena Mestalla Sadiq, s'estrena Mestalla Sadiq, Sadiq gol, Sadiq. S'estrena en Mestalla el primer gol per avançar al València. El marcador de nou, el gol de Sadiq per a ficar-se per davant al marcador, per eixir del descens. Ahí està la jugada, sí senyor, del València i el gol de Sadiq. Ahí està, sí senyor, el passe que li han col·locat a Enzo Barrenechea. Sadiq controla i al final... I se control de Sadiq en la disputa més central. Marca el nigerià. Avança el València. S'estén en Mestalla. Tornem a eixir del descens.
2: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
0: Cada partido empieza mucho antes de pisar el césped. Empieza descansando bien, recuperando fuerzas y preparándose para darlo todo. Por eso Max Colchón es el partner oficial del descanso del Valencia Club de Fútbol. Y queremos que tú también descanses como uno más del equipo. Entra en maxcolchón.com o visita tu tienda Max Colchón y utiliza el código 17VLC para disfrutar de un 17% de descuento durante toda la temporada. Max Colchón, el descanso que te prepara para ganar. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: Manizanistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la radio del club.
1: Sabore Diego López, Hugo Duro. Hugo Duro es buena, pero Fran Pérez. Ojo Fran Pérez, en cara Fran Pérez. ¡Gol!
4: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡El del empate! ¡El del empate! ¡El del empate! ¡Fran Pérez, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Fran Pérez en el minuto 61! ¡Marca Fran Pérez el seu primer gol en el Valencia! ¡Era lo que le faltaba! ¡Al este chico Fran Pérez y ha marcado el gol del empate! ¡Quina jugada ahí! S'ha marcat el València i se passe perfecte filtrat ahí entre línies, entrava Fran Pérez sol, ha encarat Unai Simón, empata el València, Fran Pérez. Pelu la toca el València, bon passe per Pelu per a Fran Pérez, entra Fran Pérez, entra Fran Pérez, Fran Pérez arriba, Fran Pérez, entra i gol.
5: ¡Vamos! ¡Sí, sí señor!
1: ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro!
5: ¡Vamos, Juguito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se la ha devuelto, ¿eh?
1: ¡El ¡El gol de Hugo Duro!
4: Se la ha devuelto
1: el favor. ¡El gol que puede ganar la victoria al Valencia! ¡Una otra vuelta Fran Pérez desde la banda derecha! ¡En el 68! ¡Qué veo a Fet! ¡Ahora sí! ¡Estaba atento Hugo Duro! ¡Para marcar el pichichi del Valencia! ¡El gol echador! ¡El gol que puede ganar la victoria al Valencia! ¡1-2! ¡Hugo Duro!
6: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.
0: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: el millor de VCF Media.
1: Yo iba más detrás de ella, pico pala, y poco a poco pues la conquisté. En el 2015 ya decidí que tocaba ya casarme. Estábamos en la iglesia y íbamos mirando el móvil ahí de refilón mientras que no nos mirara el cura.
2: Recuerdo del día de la boda, el Valencia jugaba contra Las Palmas, y de estar llegando hacia el altar con mi padre del brazo y mi tía asomarse al pasillo y decirle: Rafa, que el Valencia va ganando 1-0, y decir: vale, es mi boda. Son anécdotas que recuerdas y que pues, el Valencia siempre está ahí.
1: Nos tenemos que dar una sorpresa, pero os tenemos que llevar con los ojos vendados, claro. No imaginábamos ni a dónde íbamos ni qué íbamos a hacer, y mucho menos que íbamos a ir a pisar mi estadio otra vez. Nos fuimos a Nueva York y a Riviera Maya.
2: Jesús, para todo, tenía que llevar la camiseta al Valencia. Delante del estadio de los Yankees, a 0 grados, se quitó la chaqueta para hacerse una foto delante del estadio con la camiseta del Valencia. Quería dejar huella valencianista por donde pasara. Cuando el Valencia pierde, él está de mala leche. Y cuando el Valencia gana, le puedes pedir lo que quieras. Dile: vámonos a cenar a celebrarlo. Y dice: vámonos. Yo fui a la final de la Champions en París y en Milán. Y a mí me encantaría ir a la tercera final de Champions con él y encima ganar. La tercera va la vencida, o sea que a esa tenemos que ir juntos y ganar.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, sóc Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio del València. Amunt!
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
5: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
4: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
7: También es el mío.
0: Mestalla es eterno. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
8: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en el equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que

0: molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.
3: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio del València. Amunt!
2: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
4: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: millor de VCF Media.
1: Hola, benvolguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer el 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets aquest sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Lleixendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, afición. Soy Iker Córdoba. Sigue la Radio Valencia todos nuestros partidos.
3: Cada partido empieza mucho antes de pisar el césped. Empieza descansando bien, recuperando fuerzas y preparándose para darlo todo. Por eso Max Colchón es el partner oficial del descanso del Valencia Club de Fútbol. Y queremos que tú también descanses como uno más del equipo. Entra en maxcolchon.com o visita tu tienda Max Colchón y utiliza el código 17VLC para disfrutar de un 17% de descuento durante toda la temporada. Max Colchón, el descanso que te prepara para ganar.
4: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: monjo d'il·lusió. Darrers compartides. De tots, a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: El millor de VCF Media.
1: VCF Radio. Amunt València.
2: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
3: Un sentimiento eterno.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. Yo he nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soc Pepelu. Viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
3: El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Seguís l'actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: el millor de VCF Media.
1: ¿FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: ¿YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: ¿Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Amb un València, amb un València.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la ràdio del València todos nuestros partidos.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
11: Hola, soy Marc Jurado, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol

0: Hola, soy Pablo López, no te pierdas mis goles en VCF Radio.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste.

0: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haber estat a l'altura de les vostres expectatives.
2: Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
3: Este es el 11 del València en la estrena d'Òscar Sánchez. Com a nou entrenador del València en la porteria el de Macedònia. Estole Dimitrievski en una defensa de 4 en banda dreta per al català. Per a Pablo Maffeo, parella de central, reapareix el neerlandès Justin de Haas, que estarà acompanyat al centre de defensa pel de Denia, pel Pepelu, la banda esquerra per al capità, per al de Pedreguer, per a José Luis Gallà, el centre del camp, el doble pivot, en la gran novetat, la gran aposta d'Òscar Sánchez, el canterà, 18 anys de l'Acadèmia del València, Aaron Mayol, per a jugar en companyia d'altra novetat, reapareix l'argentí, jugador importantíssim per a València, Guido Rodríguez, les bandes per a Filip Urinic, el suís caiguenta i sa banda dreta, per l'esquerra Arnau la cobra, Danjuma mitja punta, per al de Xilet, per a Javi Guerra, i dalt el davanter, el golejador d'este València, que també retorna a titularitat, Hugo Duro. I per part de l'Alavés de Quique Sánchez Flores, en la porteria, l'ex del València, el de Xavi, a Toni Siver en una defensa de 4, per Ángel Pérez en banda dreta, parella de centrals, Koski, el finlandès, un dels fitxatges d'este Alavés en companyia de l'Argentina, Nahuel Tenaglia, banda esquerra per altre fitxatge, Valentini, l'argentí, l'ex de la Fiorentina, centre del camp per a Antonio Blanco, el capità, i Pablo Ibáñez, les bandes per a Denis Suárez i Abderrebak, i en punta van a estar el murcià, un jugador format en l'Acadèmia del València, Toni Martínez, i el golejador d'este Alavés, porta 4 gols, l'argentí Lucas Boyé. Xiularà l'àrbitre de La Rioja, Miguel Sesma Espinosa, estarà ajudat pel VAR per Pizarro Gómez. Tot està a punt, tot està preparat. Así en Mendizorroza, en Vitoria, en esta jornada 6 de la Lliga, jornada intersemanal, en este dimarts 15 de setembre, en bona temperatura, fresqueta, estarem ara sobre els 21-22 graus de temperatura, así en Mendizorroza, y así está este València de Óscar Sánchez, buscant ixa primera victòria de la temporada, començar a reaccionar, a revertir la situació. No va a ser fàcil, però de seguir que ho van

0: Alguns jugadors del València a fer exercici d'escalfament. Ahí estem veient a Dien, a Otorbi, a Luis Rioja, també a Harvey Elliott, pues, jugadors del València fent ja l'activació en la banda per si arriben els primers canvis. Quan ara recupera la pilota l'Alavés, ataquen ells, a veure Gallà el tall amb ell, se való fora. Servici de banda en estos primer minut que s'acaba de complir de la primera part. Así Mendizorroza, buen comentat Miguel Ángel Bosio, Víctor Baré en la primera part, i en esta segona tenim que continuar per ixe bon camí que hem iniciat en la primera part,
1: A ver si arrancamos la segunda parte igual que iniciamos la primera, Miguel.
2: Sin ninguna duda, es decir, hemos llevado la iniciativa, hemos trabajado con personalidad, con esfuerzo, con trabajo.
0: Ojo ahora Denis Suárez, busca la central, segon pal, el balón, Dan Juma, pues ni había fuera de choc, estaba la jugada anulada, pero fuera de choc, pero Bosio, ni hay que continuar igual, que Westen Fembe.
2: Claro que tienen un buen trabajo colectivo y por eso mi rabieta al final de la primera parte, porque estuvimos a punto de lo que decía antes yo, ¿no? De tirar por la borda un trabajo fenomenal. Y eso da muchísima rabia, ¿no?
0: Bueno, pues jugante el Valencia en estos primeros instantes. Ahora Guido Errata ahí en el pase. Y han furtado la pilota y el balón. Espera a la vez. Y ahí está en Vecenta Oscar Sánchez, que al igual que en la primera par, continúa al SAT de la seva banqueta. No para de donar instrucciones als seus jugadors. Quan juga a la vez, es Valentini el que juga en llarg. Balón que talla de capa y de Haas. Lileixan Curteta ahí para Pepelu. Pepelu y de Haas. De Haas que recordem. És a través de les novetats, ha reaparegut el neerlandès després de la lesió que va batir en la primera jornada de Lliga davant el Celta de Vigo. Avui torna a jugar. Ahí está Romayol, la gran novetat avui en el València. Pepelu buscant el passe per a Pablo Mafeo, per banda Mafeo que busca la centrada, el baló ahí que talla, era Koski, el central finlandès de l'Alavés. Quan ara torna a jugar el València, aquesta pilota en llarga i buscant la frontal de l'àrea de l'Alavés, defensant ara de Haas, baló que recupera l'equip Bazorro, la contra per a l'equip de Vitoria, a veure Gallà en la disputa d'aquesta pilota, li la lleva bé Gallà, bé Gallà recuperant el baló, traguen la pilota buscant ahí a Dan Juma, i Dan Juma ajudant-se ahí en Filip Urinic en este minut 49-4 de la segona part. En eixe empat a 0 al marcador entre l'Alavés i el València en esta jornada 6 de la Lliga, en esta jornada intersemanal, dimarts 15 de setembre, en un València diferent el que estem veient així en Mendizorroza. València, ja dic, valent, atrevit en atac, competint, que era molt important competir, jugar y afrontar es partits amb intensitat, y los que es el que embiste en esta primera part y ha de continuar en esta segona. La toca Urinis, Dan Juma primeres, y Mafeo se limba el control y la pilota acaba tocando en un jugador de l'Alavés y va a ser nostra.
1: Venga, va, vamos a seguir.
0: Va a ser Pablo Mafeo el que traga de banda, buscante el pasarrere per a Pepelu, y Pepelu per a de Haas. Desde darrere trau la pilota al València, ara per a Gallà. Ahí está Gallà i Mayol tocant la pilota a Gallà. Guido Rodríguez, Guido amb el baló, busca el passe ahí per a Pepelu, Pepelu i Pablo Mafeo, per banda la torna a tocar el València. Pepelu buscant a Ron Mayol, ahí jugant el canterà, obrint a la dreta, buscant el passe per a Pablo Mafeo, s'embola per dins, Pablo Mafeo que rep una espenta clara, a vore pilota dins l'àrea per a Javi Guerra, a vore Javi Guerra i el baló a córner, que ve Javi Guerra, com li havia infiltrat i se baló, i ahí li l'han llevat quan se disposava a rematar Javi Guerra, el baló a córner per al València.
2: Muy buena la jugada.
1: Qué lástima, era buena oportunidad, Bosio,
2: Buena triangulación, sí, muy buena, digamos que que se van

0: divendres, el dissabte tot el dia, el diumenge, i bueno, pues mos apanyem, és complicat, però...
1: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
0: VCF Media Radio. La radio del sentimiento.

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Palà Vallbona i de la penya valencianista balaguera. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Cada partido empieza mucho antes de pisar el césped. Empieza descansando bien, recuperando fuerzas y preparándose para darlo todo. Por eso Max Colchón es el partner oficial del descanso del Valencia Club de Fútbol. Y queremos que tú también descanses como uno más del equipo. Entra en maxcolchon.com o visita tu tienda Max Colchón y utiliza el código 17VLC para disfrutar de un 17% de descuento durante toda la temporada. Max Colchón, el descanso que te prepara para ganar.
4: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.